ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Ja t'ho veus, a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?